Quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Fes la teva.
1: Igual si ens equivocàvem a la hora.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Apassiona't.
1: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: mirada. Fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio
2: Vic. D'orella em deia suau. Des dels teus anys visco.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

sé què pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva. Relax.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Operador de grua amb POP, assessorament financer, personal administratiu, venda per a botiga de roba de casa, electricista enllumenat públic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Quatre gotes mal comptades.
2: Sí, tots els ruixats més importants van quedar cap al Berguedà en amunt. Tant aquí ens van arribar, doncs, això que dius, quatre gotes mal comptades i encara acompanyades de fang. De fet, l'atmosfera està bruta, del pols en suspensió encara en queda. La visibilitat no és massa bona avui també, ja calixa. I les temperatures, tot i que han baixat un parell de graus, refrescat una mica aquesta nit, poca cosa, però les mínimes són les més baixes. Trobem, doncs, com sempre, Camprodon amb 13,7, el Ripollès, a Baix Ibojons, Sant Sadurní de Sosmors amb 14,3, el Rupit 14,8, el principal Cotxespina amb 16,2, i a partir d'aquí ja ens anem enfilant. I les més altes ja els trobaríem, doncs, amb nit ja tropical, el que és a Lluçà amb 21,6, l'Olost de l'Altres Serres amb 20,6, que és també Sant Pere de Torelló amb 20,3, alguns de les escoles també amb 20,2, en fi, a Sobremunt també amb 20,1. Temperatures, doncs, altes a Vic, que ens han quedat amb una mínima de 19,1. El màxim és ahir, doncs, entre els 35 i 36 graus. 35,5 a Vic i 35,1 a Orís.
1: Tenim cap de setmana per davant.
2: Sí, i masses canvis no hi són. De moment de precipitació no marca pràcticament res. Hi havia alguna gota la setmana que ve, fins i tot això s'ha desfet. I el que tindrem, doncs, altre cop domini del sol, temperatures que avui es quedaran cap als 36 graus, bufarà amb força a partir del migdia el vent del sud. I els pròxims dies, dissabte i diumenge, doncs, també l'altra mateixa, domini del sol, algunes nuvolades de tarda que podrien deixar un ruixat Pirineu per Pirineu, i les màximes, doncs, no baixaran dels 35 graus. Tant divendres, dissabte com diumenge es quedarien entre els 35, avui el més alt en 36 i demà passat amb 35, 34, 35 graus. No serà fins dimecres que baixin un pèl les temperatures.
1: Doncs de moment ens quedem tot igual, no? Calor i poca cosa més.
2: Sí, pluja que ens hauria de caure, doncs de moment ho tenim fumut.
1: Manel Dot, gràcies un dia més, que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, bon dia.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Operador de grua amb POP, assessorament financer, personal administratiu, venda per a botiga de roba de casa, electricista enllumenat públic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por. Agafa aire, tanca els ulls, cap

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: lento tu mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassionat.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Des de Vic Ocupació organitzem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículums, taller de com passar una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretoner o el de català per la recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posar en funcionament i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: lo que nunca se olvida.
1: Radio Vic. Apassiona't amb Radio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ara som generals.

0: Fundació Privada Girbau patrocina Sala Oberta, la tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona.
1: Avui ens hem desplaçat fins a la Llar Juvenil de Vic perquè tenim tota una sèrie de persones que ens acompanyen i ens volen explicar el seu projecte vital, no? Que és el que viuen aquí acompanyant nanos, a gent, a canalla, a nois i noies que tenen acollits aquí a la Llar Juvenil. Ens acompanyen per parlar-ne doncs, responsables de la llar i persones que han acollit aquests nens. No? Tenim amb nosaltres l'Aleix Blancafort, l'Aleix.
2: Hola.
1: Tenim la Laura López, hola Laura.
3: Hola.
1: El Ricard Castro, hola Ricard.
4: Hola.
1: La Núria Moré, hola
5: bon
1: Núria. Mercè Castanyer,
6: hola
1: Mercè.
6: Bon dia.
1: I la Marta Nosàs, que és la jefa, no?
7: Bon dia.
1: Fes-nos una mica, no? Explica'ns què fem aquí. Explica una mica tot el projecte que esteu fent, no? D'acollida.
7: Bueno, nosaltres en principi, bueno, Llar Juvenil és un CRAE, un centre residencial d'atenció educativa, on acollim infants i joves que per diferents circumstàncies en aquest moment no poden estar amb les seves famílies. Llavors, dintre dels infants que tenim acollits, no? Una de les opcions pot ser anar a CRAE, però en altres moments, molts nanos, en principi, sobretot quan són petits, la proposta és anar amb famílies d'acollida. Però la realitat és que moltes vegades doncs, de famílies d'acollida n'hi ha poques i és una de les opcions que hi hauria pels infants que estan acollits en un CRAE, però que en un moment donat, si hi haguessin famílies, doncs, en comptes de fer-ho en un CRAE, que nosaltres som 26 i som una colla molt gran, doncs podien estar en un entorn com més petit i reduït que seria una família. Llavors, bueno, hi ha tot un sistema, no?, que fa aquest acompanyament a les famílies i llavors nosaltres simplement, bueno, això només fa uns anys, no?, ens vam posar en contacte amb UNICEF.
1: UNICEF?
7: Sí, l'ICIF, que és la Mercè, pot explicar millor el que és l'ICIF?
2: Sí, les ICIF són unes entitats col·laboradores de l'ICA, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció de Catalunya. Llavors n'hi ha diferents a Catalunya i estem dividides per províncies i a la província de Barcelona nosaltres en som una. Llavors som unes entitats que el que fem és, tot el procés, som una baula més, no?, d'aquest sistema de protecció, de fer difusió del que és l'acolliment familiar, bàsicament és la nostra funció, i a partir d'aquí, amb les famílies que s'interessen, no?, per poder acollir, acompanyem amb tot el procés. El procés és pues, fer l'estudi d'aquestes famílies per veure si són idònies o no per acollir un infant, i en el moment que sí, és quan entrem en contacte amb els EAIAs, que són uns equips específics dintre de la infància, i amb els centres, que són qui tenen els infants en acollida, en residència, i a partir d'aquí doncs, fem el casament i això. I la nostra ICIF és la Fundació IRES, estem ubicats a Barcelona.
1: Però quan expliques ja tot això fa una mica de por, no?
2: Explicat així, sí, sí. Tu creus, sí.
1: Sí. Sí, bueno, quan comenceu a dir aquests noms i
2: ja, sí, no sé sí, què. Sí, som una entitat que treballem amb això.
1: Però que expliquem-ho una mica, no? Quines famílies hi poden acollir, qui ve, per què, com es pot fer aquesta difusió?
2: La difusió les fem de diferents maneres. Amb la Llar Juvenil de Vic doncs, n'hem fet diferents accions, xerrades en vam fer fa un parell d'anys. Aquest any amb la Núria hem anat també amb les filmines de GURB, que han fet una projecció en relació a l'acolliment i les famílies que han vingut s'han doncs, interessat. I les famílies que venen són famílies com la Laura i el Ricard, famílies normal i corrent, que tenen un projecte de família més ampli que el biològic, molt social, altruista, però que el que volen és, si ens ho poden explicar millor, fer família. No? No és més... És complex l'acolliment, però tampoc és tan...
1: Però quins condicionants? Abans que ells n'expliquin, no?, la seva percepció, hi ha uns condicionants fixes... Tothom pot acollir?
2: Tothom pot acollir. Poden acollir persones majors de 25 anys, poden acollir persones soles i persones amb parella, de la modalitat que sigui de família, que en tenim moltes. I sí que és cert que hi ha un decret que regula pues, que una sèrie d'elements que s'han de complir, no? Tenir una motivació adequada, tenir unes capacitats parentals adequades, tenir un estat de salut bo, tant emocional i mental com físic, per poder acompanyar aquests infants durant un temps. No? La finalitat de l'acolliment és acompanyar mentre la seva família s'està recuperant. no? Són famílies, com ha dit la Marta, no?, que per diferents situacions no poden cuidar els seus infants. Llavors,
1: hi ha uns mínims màxims en els acolliments. De què depèn, no?, la temporada?
3: Així depèn de cada cas, de cada infant, de la seva situació familiar. És l'EAIA qui decideix una mica la temporalització d'aquest acolliment. I aleshores, nosaltres sí que el que explicava ara la Mercè, quan arriben les famílies, fan la sol·licitud, fan una formació també, i després passem a fer el que nosaltres anomenem l'estudi, no?, que són unes entrevistes, una visita a domicili en la que entrem diferents disciplines professionals i coneixem aquesta família, coneixem aquestes persones, una mica amb la intenció del que deia la Mercè, no?, de veure aquesta idoneïtat d'aquest moment. Nosaltres sempre diem que no som ningú per jutjar les persones si poden cuidar o no, no?, d'un infant, sinó que nosaltres el que valorem és aquell moment d'aquella família, si és el millor, no?, i si és l'adequat i si estan preparades en aquell moment. I aleshores sí que es fa un treball també i un acompanyament a la família de coneixença de què estan disposades a acompanyar, no? Hi ha famílies, hi ha diferents tipus d'acolliment. Hi ha l'acolliment d'urgència diagnòstic, hi ha l'acolliment simple, l'acolliment permanent i les anomenades UCAE, que són d'especialització. Llavors, les famílies abans de començar generalment l'estudi ja saben, no?, aquestes tipologies, les han conegut i ja venen una mica amb una idea de què volen, no?, i amb què es veuen capaces d'acompanyar. Per exemple, les famílies d'urgència i diagnòstic són famílies molt concretes, no?, que són famílies que acostumen a acollir nadons, que acullen durant una temporalitat entre 6 mesos, un any, seria l'òptim, no sempre es pot complir, temes ja més burocràtics, però són acolliments doncs, molt, no?, molt més ràpids, necessitem les famílies com molt disposades, no?, més ràpidament, en canvi amb les famílies de simple i permanent, doncs ja parlem d'infants que es queden temps anys a la llar, no? I és un altre tipus d'acolliment.
1: Llavors, això que ja comences a explicar, no?, aquests acolliments, què poden ser? De temps, d'anys, representa que estan sempre a casa dels acull, tenen sortides, tenen visites amb les famílies, com per
3: sí.
1: Fer-nos una idea, no?
3: Sí, generalment estan durant tot el temps que faci falta. Podem trobar casos de 2-3 anys, la majoria són molt més llargs, la majoria fins als 18, i són quasi sempre són infants que tenen visites amb la seva família biològica, mantenen contacte amb la seva família biològica i depèn de cada infant, cada cas, cada situació de la família biològica, poden ser visites mensuals, visites setmanals, visites quinzenals, depèn. És una decisió que també es pren de manera tècnica, i ho fan els professionals de l'EAIA, sobretot, juntament amb les nostres coordinacions, bueno, una mica amb la valoració de com està l'infant a casa, com està la família biològica, però sí, tenen visites amb la seva família.
2: En aquest sentit, no?, quan ha entrat la Núria amb el tema de les visites amb les famílies, hi ha una diferència important entre el que seria una adopció i una acollida, i la diferència és aquesta, que l'acollida hi ha la ruta de retorn amb la família, no sempre és possible, però en principi seria aquesta, i l'altra és que mantenen contacte amb la seva família biològica, cosa que amb l'adopció en principi passa a ser el tutor, la família que l'acull, i es trenquen els vincles amb la família biològica.
1: Després, no, tot aquest procés, què significa, no?, per al nen? Vull dir, vosaltres ho aneu controlant habitualment?
3: Sí, nosaltres mantenim contacte una mica, a part d'aquesta funció que tenim de fer aquest estudi i aquesta coneixença prèvia amb la família, fem tot el seguiment després, mentre dura l'acolliment. Duri 2 anys, duri 3, duri fins als 18. Aleshores, doncs, acompanyem a la família i a l'infant amb tot el que pugui esdevenir en el seu dia a dia. Dificultats a nivell escolar, si fa falta coordinacions, acompanyament als propis acollidors, no? Moltes vegades hi ha molts dubtes, etapes diferents, què està passant, això és normal, no és normal, i anem acompanyant amb tot el que fa falta a la família i als nens també. Ens agrada molt també anar-los a veure, tindre espais amb ells, anar a berenar i que també ens expliquin com estan i què senten i quins desitjos tenen també en relació a la seva, al seu futur, a la relació amb la seva família biològica.
1: Laura i Ricard, ara sí que no, ens hauríeu d'explicar una mica com us decidiu a fer un acolliment.
4: Nosaltres tenim 3 fills ja grans i teníem la sensació que encara teníem la capacitat de destinar un temps de la nostra vida a la criança, tot i que en principi el projecte familiar ja estava tancat. i aleshores vam pensar que l'acolliment era una bona opció. Nosaltres en un principi teníem clar que volíem fer un acolliment simple, perquè dèiem, bueno, que serà la nostra idea, no? Dedicar un temps de la nostra vida a aquest projecte, però bueno, la primera reunió que vam tenir amb l'ICIF ja ens van deixar molt clar que, clar, que no et poden garantir el temps, no?, que estarà aquella criatura amb tu. Va haver-hi un moment com de... no és això el que teníem en ment, però després va ser, bueno, aquesta criatura, sigui la que sigui, perquè evidentment encara no era cap criatura concreta, seguirà existint, i va ser com, sí, ho hem de fer, i si s'ha d'allargar, s'allargarà, si es queda amb nosaltres en aquell moment serà el que desitgem també, i si marxa, que és l'objectiu, no? Doncs, bueno, serem contents i tristos alhora.
1: Però quan ella diu simple, què vol dir? Ens situem.
2: Sí, els acolliments simples són aquells que els equips que coneixen a la família de l'infant preveuen que aquesta família, que té una situació que no li permet tenir l'infant, podrà millorar aquesta situació i podrà recuperar l'infant. És a dir, en un temps curt, en principi de 2 anys, es preveu el retorn. Sí que és cert que actualment, després de passat els 2 anys, tenim un context social complex, les situacions estan com bastant cronificades i s'allarguen més en el temps. D'aquí que la Laura comenti, ens vam dir no us podem assegurar res perquè realment és incert. És a dir, potser hi ha un pronòstic de recuperabilitat i la realitat ens diu que no es recuperen tan fàcilment les famílies. Sí, sí.
1: Perquè Laura o Ricard, no? Això també ho vau decidir conjuntament amb els vostres nanos, que ja eren grans, no?
5: Evidentment, ja saps que qui mana a casa no sempre són els pares. Sí, nosaltres tenim una situació de nens relativament grans i sobretot la petita, no? Que sempre havia sigut la petita, li feia molta il·lusió no ser la petita, no? O sigui que és una de les que més il·lusionades està de tenir l'infant que ara estem acollint. També teníem el mitjà, que és el que ara en aquests moments està cuidant el petit per poder nosaltres estar aquí, que està super enamorat i la veritat és ha estat una gran experiència per ell, no? Està sent una gran experiència per ell, que ja té 20 anys i ja vol ser papa, i dic, no, encara no, espera, encara no, de moment no. I el de 21 és el que era més, bueno, feu el que vulgueu, jo no m'implicaré gaire, no? I, bueno, ja últimament ve més sovint per casa, que dic jo, no? Per tant, sí que és una cosa de família, però, evidentment, la responsabilitat final és nostra, no? Nosaltres, sobretot, la Laura, que és mestra, ha tingut nens de llar, no? I malgrat aquí els cuiden molt bé i tenen unes condicions molt bones, però sempre el fet de tindre una exclusivitat amb una família, doncs és aquest plus, sobretot, com deia la Marta, dels més petits, que més se'n poden beneficiar, no? I nosaltres dèiem, no? Pues nosaltres volem continuar criant, nosaltres podem, no? Perquè tenim les capacitats, característiques per fer-ho, i és necessari. Per tant, doncs ens hi vam llançar, molt satisfet, la veritat.
1: Uh-huh. I com decidiu quin nen o nena s'acull?
5: Això no ho decidim nosaltres.
1: Vosaltres.
2: No, durant l'estudi, un dels apartats és el que diem la definició del perfil, i és ajustar a l'oferiment de la família en base al seu desig, però sobretot en base també a les seves capacitats i a la seva situació. Llavors, queda superdefinit aquest perfil, i l'administració, que té els infants com a tutors, fa el casament, fa una primera tria d'expedients, i en aquest moment són expedients, i en el que els passa, quan ens el passen a nosaltres, nosaltres fem un estudi molt acurat d'aquest expedient i veiem si encaixa amb la família. I a partir d'aquí, si encaixa, doncs els hi fem la proposta de, mira, hi ha aquest perfil d'infant i hi ha la família. Davant d'això respon. Sí, sí.
1: És molt llarg tot això.
4: Nosaltres, des que vam iniciar el procés, hem estat un any fins al dia que el vam tenir a casa, aproximadament.
5: Sí. Més o menys és això. Hi ha la formació que heu dit, que són aquells 2-3 mesos de formació que vas a Barcelona, et situen, perquè clar, molta gent diu, oi, acollir és molt maco. Sí, és genial, però està bé que et diguin, doncs, totes les característiques, que et portin famílies acollidores, que t'expliquin les seves experiències, tant més positives com també més negatives, perquè hi ha de tot. Llavors, d'aquesta formació, que ja, ja ets conscient de quin partit vols jugar, no? I de les conseqüències que tindràs, doncs llavors et fan tot aquest estudi que també és molt, molt profund, molt, amb psicòlogues, treballadors socials, amb preguntes, ara amb grup, ara separat, també parlen amb els nostres fills, vull dir que és una bona avaluació que et fan, i a partir d'aquí, un cop et diuen si ets família estimada o família desestimada, que això també... Ara et mirem a veure si sou estimats. Què vol dir? No, no, si sou estimats o desestimats. Ah, vale. Nosaltres ens estimem molt, però... I llavors, quan et diuen que ets família estimada, has d'esperar aquest temps en què les administracions puguin casar aquests perfils del nen amb la família, fins que truquen un dia i et diuen: tenim una proposta, veniu, sisplau. A partir d'aquí... I això va ser un anyet, més o menys. Bueno, tu et vas trencar...
4: Sí, jo em vaig trencar el peroné a l'agost, amb la qual cosa aquest mig any poder hagués anat més ràpid si jo hagués estat
5: en condició
4: operativa.
5: Però sí, sí, entre 9 mesos, 12 mesos és el que vam trigar.
1: Això és habitual, però són uns privilegiats, eh? Perquè se'ls veu, sí, molt feliços.
3: És l'habitual, és l'habitual. Més o menys, no? El procés passa a vegades, el que li va passar a la Laura, a la Cava, tot plegat. Vull dir, també, això també es contempla, no? Que famílies que estan enmig del procés, no? Estan en estudi, també es contempla que si hi ha qualsevol situació familiar, no? Que condiciona en aquell moment, es pot parar, no? Es parla, s'atura, es pot reobrir en algun altre moment. Vull dir, tot això són coses que anem explicant. I sí, a vegades a les famílies és un temps que se'ls hi fa una mica llarg, però per nosaltres és molt important, per tots els, no només nosaltres com a ICIF, crec que els centres també, no? I aquí també podrien dir ells que és un temps de preparació, nosaltres de coordinacions amb el, quan tenim l'expedient, sabem, tenim aquella informació, tenim la informació de quin centre està, normalment estan en centres, i aleshores doncs aquí és on ens posem tots en marxa, no? Llavors ja trobem el centre, no? Parlem amb el tutor, directora, qui hi hagi, i llavors aquí comencem no només una trucada, sinó també coordinacions, de quin moment està aquell infant també. Hi ha infants que estan preparats i que tenen moltes ganes, i n'hi ha d'altres que potser els hi ve per sorpresa, perquè també el centre ha decidit, no? Ha pres la decisió que, no era, que encara no. A vegades és difícil, bueno, jo crec que ho poden dir, jo també he estat en centre, i els nens quan veuen que una altra marxa, no? S'il·lusionen molt. I jo quan, no? I aleshores és difícil també un centre poder treballar amb tots els infants aquest procés, no? De dir, bueno, tu algun dia hi haurà una família, perquè ells també necessiten aquesta preparació, perquè ells ja tenen la seva pròpia. I no és fàcil tampoc, no? Entendre i juntar les dues coses. Però no tots ho porten igual, no? El temps d'espera, no per tots arriben. Per això estem aquí avui també, no? Per fer aquesta crida a tots aquests nens que n'estan esperant i que no arriba, no? Llavors molts centres pues, prefereixen no començar a treballar, no sé que hi hagi el, no? Que llavors quan nosaltres truquem i diuen, vale, ara sí, no? Ara ens posem a treballar amb aquest infant, aquest moment, no? Bueno, això aquí el centre també pot dir, no? Però, i per això aquesta temporalitat a vegades gent de dir, oh, se'ns fa llarg, no? Però és que és un temps que és molt necessari per poder preparar aquests nens i acompanyar-los en tot el que ve.
1: Surten preguntes constantment, eh? O sigui, ara, per tancar una mica aquesta primera part, hi ha un temps de prova, entre cometes, no? Que aquesta relació quasi...
3: Sí, hi ha el que nosaltres anomenem el pla d'acoplament, que això també, bueno, està coordinat amb el centre on es troba l'infant, i és un temps determinat. Aquí sí que el determinem, sempre diem oberta, que si hem de moure dies amunt, moure dies avall, però és aquest espai de coneixença. Amb la família acollidora, amb un marge de 2 setmanes, bé, més o menys també segons cada, la necessitat de cada nen, en què comencen a conèixer de manera progressiva, eh? Això sí que ho fem de manera progressiva. Entenem que l'infant, el seu entorn segur és el centre, és la seva referent, el seu referent, no? Llavors hem d'anar a poc a poc, normalment sempre doncs els primers dies al centre, la tutora, no? El tutor acostuma a acompanyar la família acollidora en els espais, a mesura que va veient, no? Que l'infant està més bé, més tranquil, va deixant més marge, fins que després l'última part d'aquest pla d'acoplament doncs ja és al territori, al lloc, al domicili i a l'espai on viuen els acollidors. Vale, es fa gradual, i sempre ho diem que el millor i el més òptim és el temps que necessiti aquell nen, no? Que aquí és veritat que és un moment en el que el centre té molt a dir, i són qui coneixen els nens, i ells també fan aquesta rebuda també a la família, no? Cada vegada que el porten, no? De la sortida, aquest nen després, com està content, no està content, què pot explicar, què no, i també llavors sí que és veritat que el centre, no? Fa aquesta mirada més cap a l'infant i nosaltres fem, és un temps que fem més l'acompanyament a la família, no? Mm. Un cop han deixat l'infant, els fem aquella trucada de com ha anat, com heu dit, no? Alguna cosa que hagueu vist que, ai, doncs hem trobat aquesta dificultat. Bé, i estem aquí tots coordinats, doncs, perquè funcioni.
1: O sigui, Marta Aleix, la part aquesta que explica també et colpeja, dius... aquest nen està molt content, o aquesta nena, no? Que veus que té aquesta il·lusió d'estar acollit, però els altres, com ho viuen?
7: Bueno, normalment nosaltres fem el que ella deia, eh? Nosaltres els nanos, o sigui, els nanos arriben amb una resolució, ¿vale? I en la resolució mencionen que són candidats d'acolliment. Però en principi no, nosaltres als infants no els diem res d'això. Vull dir que de moment estan aquí. És en el moment que sí que hi ha alguna perspectiva o algun... Llavors, que també els nanos, és a dir, abans de que un nano, o sigui, l'ICIF, faci aquest, com aquest emparellament amb la família, també hi ha entrevistes prèvies de que nosaltres expliquem quin perfil té l'infant, com és, no? I ells acabin de valorar si sí ho creuen possible o no. O sigui, nosaltres fins que no tenim de dir, bueno, doncs sí, creiem que aquesta família pot anar bé aquest infant, llavors és quan comencem a fer aquest procés de començar-ne a parlar amb el... Si sabem que comença a moure's coses, sí que comencem a treure el tema. A tu t'agradaria, no sé què, poder anar amb una família o treure exemples d'altres companys que hagin algun model o alguna cosa, el tantegem, però sense dir res, i quan ja ho tenim ben lligat, llavors sí que diem, comencem el procés, no? Precisament perquè això és perquè... no n'hi ha, no? Llavors, els altres, no sé, jo penso que n'hi ha molts pocs casos, no és una cosa que ens passi constantment. Llavors, sí que quan n'hi ha un cas, doncs potser els altres se'ls pot començar a remoure. Escolta, jo també ho voldria, o alguns, no?, que han sigut candidats en el seu moment, doncs potser t'ho treuen més el tema, no? Què passa? Que moltes vegades, doncs, bueno, els nanos van sent grans i no és tan fàcil que quan van sent grans puguin ser acollits en aquest sentit. I hi ha moments que hem fet processos una mica de com a famílies col·laboradores, que nosaltres és una altra versió que fem, no? De dir, bueno, que només sigui pels caps de setmana o tenim més modalitat a vegades quan són així més grans de fer famílies això, que fan una col·laboració en èpoques d'estiu o en èpoques de cap de setmana, no? En previsió d'anar veient, doncs, quin camí es va fent, tant perquè la família també tingui els seus punts de seguretat, no?, com l'infant i amb la perspectiva que potser en un futur pugui arribar. Llavors, bueno, amb famílies col·laboradores nosaltres hem treballat més i sí que passa que un temps sí, però que després a vegades també les coses es desinflen o els nanos en el moment que estan diuen no, jo no vull continuar i també ens ha passat això.
1: Clar, tu m'has apuntat aquí aquesta situació com si fos bastant extraordinària, no? Els acolliments.
7: Perquè
6: manquen. En el nostre cas fa bastant temps que no podem parlar de que hi hagi hagut un acolliment. I com hem dit abans, tenim 26 infants i joves, i per tant, com també apuntava la Núria, aquest programa o fins i tot aquest testimoni, la gràcia és que la gent s'hi pugui mirar i conèixer en què consisteix o com es pot fer això d'acollir, perquè... a Osona justament ja és una comarca molt rica, amb moltes possibilitats, amb molta qualitat de vida en molts aspectes, i aquí que treballem en centre i veiem aquest nombre tan gran d'infants que podrien ser potencials persones acollides i viure aquesta experiència, aprofitem qualsevol altaveu per fer-ho visible i perquè es pugui conèixer.
7: Nosaltres vam començar aquest camí amb l'ICIF fa 4 o 5 anys i va ser perquè realment ens van arribar molts infants de 4, 5, 6 anys amb proposta de família acollida. Diuen, com ens poden estar arribant totes aquestes propostes quan sabem que la realitat de la cultura de l'acolliment no, encara falta treballar-lo molt, no? I a veure, aquí quan vam començar el camí amb ells, de dir, bueno, anem de parlar del tema, hem de mirar com podem sensibilitzar la comarca, hem d'aconseguir tenir famílies, no? I que n'hem anat tenint alguna, però que no ens ha revertit a nosaltres, però...
3: Ja,
7: perquè aquests infants que ens van arribar continuen amb nosaltres, no? I ara, doncs, ja fa 4 anys que estan vivint aquí i ja van sent més grans i ja la proposta de família acollida no la tindran. Màxim serà família col·laboradora, però tampoc no...
1: Perquè això ho marqueu en unes edats més... sí,
2: té a veure les edats. Les famílies col·laboradores sí que són a partir d'infants de 9 anys, que o bé la mesura d'acolliment no està resolta per ells, vull dir, no és la mesura més adequada, o bé perquè han anat passant els anys i no s'ha trobat família per ells. Llavors, el fet de tenir una família col·laboradora el que permet és que tinguin un espai familiar, no? En èpoques concretes, sí, sí. És una mesura per si sola pròpia, és a dir, no comporta un acolliment posterior. Sí que és cert que en alguns casos, després de la col·laboració hi ha hagut l'acolliment. I com comentàveu, no?, que s'ha de fer la cultura de l'acolliment, aquests darrers anys s'ha fet una aposta important en aquest sentit. A Catalunya i a nivell estatal hi ha una tendència a la baixa en quant a les famílies. En aquests moments en som 857, si no m'equivoco, o 58, no he vist les dades de juny.
1: Això.
2: A Catalunya, sí. Cert que durant molts anys ens hem mantingut cap als 900, només un any vam passar dels 1.000, però hi ha una tendència a la baixa. Llavors, hi ha una part de manca de coneixement. La gent ha pogut sentir parlar del que és l'acolliment, però una manca de coneixement d'exactament el que implica, i també té a veure amb que s'ha d'apostar també per fer cultura en el nostre país del que és l'acollida, no? No només perquè hi hagi famílies que directament s'ofereixin, que tant de bo, aquest és el nostre objectiu, sinó que es conegui, no? Que hi hagi portes obertes, és difícil, eh? En els centres, perquè la gent sàpiga, no?, que aquesta és la casa on viuen els infants i que estan dins d'un sistema que l'ideal seria que visquessin en família, tot i que estan així de ben cuidats.
1: Perquè parles de 800 i escaig de famílies, però quants nens, no?, hi ha amb possibilitat de ser acollits, o quants nens hi ha en centres en aquest moment?
7: No sé exacte, però sí que anem als 1.000 i escaig, 1.500, 1.300, no sé quines, les xifres no sé en quin moment estan, però sí que n'hi ha molts.
1: Vol dir que hi ha més de la meitat, no, dels nens que hi ha en centres. No, serien 1.500 més els 800?
7: Exacte.
1: 2.300.
2: Hi ha un nombre important que d'infants que viuen amb la família extensa, és a dir, aquests equips de... els EAIAs, aquests equips que treballen amb les famílies, abans de que un infant vagi a un centre o abans que vagi a una família d'acollida, el que procuren és que vagin amb tiets, avis, no?, amb familiars, que no es desarrelin de més del que suposa una separació.
7: I n'hi ha molts, amb acolliment de família extensa, n'hi ha més que en CRAES.
1: No sé, jo recordo, fa molts anys, també haver participat quan es va fer aquella campanya d'acollir els nens d'Ucraïna. Va ser un èxit brutal, no? Una situació similar es podria donar amb aquests nens? Es podrien fer aquests acolliments temporals? És això el que parleu? O és molt
2: diferent? És molt diferent. És molt diferent. La campanya que es va fer per Ucraïna sí que va ser un boom en el seu moment, perquè tots ens vam abocar amb el tema de la guerra. El que passa, la diferència és que eren infants que sí que tenien família en el territori, no? No eren infants desemparats de les seves famílies com en aquí. I fa poc, recentment, em van comentar que de tots aquests acolliments d'Ucraïna en queden dos. Va ser una necessitat puntual davant una urgència com aquesta, però no té a veure.
1: No, però venien a l'estiu, no? Eren campanyes, o com venen aquests nens del Sàhara, també.
2: Són projectes, sí, diferenciats, sí.
1: Però això,
2: sí, sí,
1: ho podríem assimilar amb aquestes famílies col·laboradores que dius, o també és un procés diferent?
2: Bueno, en quant a la temporalitat, sí, no? Que passen durant un temps, és a dir, la finalitat de tenir un altre model, no?, de família que el que puguin tenir en el seu país, aquí sí que hi hauria...
7: Aquests projectes que tu dius, jo penso que són això, són més puntuals en un moment donat i acotat en el temps. Els acolliments nostres, és això, no tenen...
1: Però començar per aquí, no?
7: Exacte, comences però no saps quina evolució acabarà fent, on s'acabarà, no es deixarà acabar. Vull dir que és com en aquest sentit és potser més incert, i jo penso que el grau de compromís que requereix també és més important, no? Vull dir que jo penso que s'ha de tenir molt clar, no?, que tu fas un servei, ha de ser un servei realment gratuït, no?, i que ha d'haver-hi aquest desig d'acompanyar l'infant amb la seva realitat, no?, amb molta capacitat d'escolta del que necessita l'infant, i acompanyar-lo, no? Anar fent aquest acompanyament, que no saps on et portarà aquest acompanyament. Són nanos que també hem d'explicar, de dir, bueno, que en les seves edats primerenques, doncs, si han sigut la seva família no se'n pot fer càrrec, és perquè hi ha situacions de mancances en la cura, de mancances a nivell emocional, i per tant, aquests infants que de molt joves han viscut en aquest entorn, bueno, ja tenen elements, no?, que ja els va marcant, no? Per tant, l'acompanyament emocional que s'ha de fer aquests nanos en alguns moments, pues, pot requerir força dedicació.
2: Volia comentar, quan dius és un servei gratuït, l'administració, l'ICA, el que aporta a les famílies que acullen és un suport econòmic mensual que varia en funció del tipus d'acollida i de les característiques de l'infant, a la vegada que té un, podrien ser més, però tenen recursos d'expedients econòmics per temes de tractaments psicològics, perquè la majoria d'aquests infants, no?, derivats de la situació de trauma, necessiten un suport psicològic i altres tractaments que puguin necessitar. No? En aquest sentit, sí que hi ha
7: aquest suport. Jo em referia gratuït en la part emocional, eh? De dir, bueno, de generositat, de generositat, no era tant el tema econòmic.
2: L'altruisme, sí, l'altruisme.
7: Però era aquest nivell de... S'ha de tenir molta generositat, jo penso que sí.
4: No, que quan parleu d'això, de la cultura de l'acolliment que falta, clar, nosaltres ara, tota la gent que ens anem trobant i ens pregunta, ui, d'on ha sortit aquesta criatura, no? I els hi expliques, i clar, o sigui, la major part de les persones, oh, que bonic, a mi m'encantaria, però després quan te'l prenen, no?, que dius, primera que no te'l prenen, torna, no? Però és com, jo no podria. I... Clar, però penses, de fet, a la vida comencem moltes coses que tenen un final incert. Comencem relacions de parella, comencem coses que no sabem com acabaran, però mentre les vivim, les gaudim, i jo els hi dic, bueno, és un regal que ens fem, el temps que estiguin nosaltres és un regal que nosaltres li fem a ell i que ell ens fa a nosaltres.

0: posat, perquè clar, sí que és una cosa gratuïta i que t'aporta molt, però vull dir, has de saber en quin moment una cosa és adopció i una altra és acolliment, com han dit molt bé, no? Per tant, jo crec que sí que es necessita més cultura de l'acolliment i a nosaltres ens va anar molt bé. Nosaltres ja teníem aquell cuquet de l'acolliment, des de fa molts anys, però aquella xerrada que vau fer aquí a la biblioteca Vilarín Vallès fa uns anys, doncs que es va petar, estava planíssim de gent, hi havia moltes famílies, moltes preguntes, ens va anar molt bé per acabar abans de sentar i de dir, ostres, doncs mira, ara ja tenim més informació, ja sabem, perquè la gent ho sé, però s'ha d'aterrar, la gent ha de dir, mira, ara és el moment, ara ja sé com fer-ho, que hem de fer una sol·licitud, però potser no a la Generalitat directa, sinó primer a la ITIF i tal, i llavors ells ja t'informaran i bueno, seran un parell d'anys, bueno, seran un parell d'anys, però o no, vull dir que t'han d'informar prèviament i un cop t'informat prèviament i amb coneixement, doncs pots decidir lliurement doncs, què has de fer i a partir d'aquí doncs, a gaudir, com diu la Laura, i a poder disfrutar d'aquests períodes i sabent que doncs, ostres, aquests infants, doncs, què fa? Que ara fa ni mig any que el tenim i, ostres, l'evolució que veus, són nens petits que van creixent, són nens petits que fas un vincle cada vegada bueno, és diferent, és millor, quan sigui... Bueno, espero que no sé si arribarem a l'adolescència, però vull dir, clar, vull dir, són totes... Nosaltres ja teníem una experiència prèvia de tres fills i ara tornar-hi, doncs, ostres, això ens dona molta més seguretat, no?
1: I pe penso que de cara a tenir consciència d'aquest possible retorn, ajuda molt el fet de les visites familiars. O sigui, tu cada 15 dies et recordes a tu mateix, aquest no és el meu fill, aquesta criatura té un pare i una mare, i és com que t'ajuda, no? Perquè t'ho fa present cada 15 dies. Que d'una altra manera, si tu tens un fill a casa i no saps res de la família biològica, i de cop t'arriba aquest moment que et diuen que ha de tornar, entenc que ha de ser molt més dolorós. Però d'aquesta manera és com que tu vas, no? Tu vas recordant a tu mateix i penso que ho farà més fàcil.
0: Bueno, i que l'objectiu final de l'acolliment és que pugui tornar amb els seus pares, no? L'èxit és això. Que el nostre petit pugui tornar amb els seus pares, ens farà mal, però també ens van dir que sempre, que en el 90% serem els tiets i els padrins, no? Vull dir que anirem veient a tota la vida i que anirem al seu aniversari, que ens el podem emportar un cap de setmana si la família biològica doncs es normalitza i vull dir que crec que mai
1: Que acullis un infant i una mica la
0: i
1: família.
0: una mica la família, això també ens van dir, no? Per tant, de moment estem jugant amb aquesta lliga i estem aquí.
2: I es fa aquesta relació.
3: S'intenta, s'intenta, nosaltres hi creiem molt i sí que és veritat que és una feina que pertoca una miqueta més a l'EAIA perquè és l'equip que treballa i acompanya la família biològica, però quan caminem cap al retorn es treballa també amb aquesta família d'origen d'aquest infant, no? Aquesta acceptació, aquests acollidors que puguin entendre i acceptar que si ja anem cap al retorn ja ha hagut un procés així, vull dir, ja tenim una família biològica que ja està amb això. Que puguin reconèixer, no? Que són persones importants, han estat i han de ser persones que es mantinguin a la vida d'aquest infant, no? Perquè han sigut persones importants, han sigut els seus referents durant un temps, no? Que han cuidat. Ens fem fart també nosaltres, no? De lluitar que aquests nens no visquin les relacions com que les persones desapareixen de la seva vida, no? Que quan estimen algú o quan algú els estima, desapareixen, sigui el centre, no? Siguin referents del centre, sigui la seva família biològica, encara que podem dir, ostres, que els han pogut arribar a maltractar, ha pogut haver-hi negligència, la família acollidora, no? Que la gent no desapareix, que la gent es manté, que la gent pot no? També evolucionar cap a bé i que la gent que se l'estima, que forma part de la seva vida, no? I que la forma sempre. Sí que és veritat que no depèn de nosaltres. Nosaltres quan hi ha un retorn, com ICIF, ja deixem de treballar en el cas, no? I llavors nosaltres aquí no tenim ni dades, no? De si finalment es fa, més enllà del que ens diuen les famílies acollidores amb les que hem estat acompanyant, que ens diuen, no? Ja els estem veient, no? Hem anat aquí, hem anat allà, o els hem vist. Però bé, nosaltres la nostra funció sí que la tenim clara en que quan hi ha un retorn hem de treballar això i hem de treballar aquesta continuïtat i aquesta relació entre famílies.
2: Podem parlar de percentatges d'èxit de famílies acollidores. Hi ha molta gent que desisteix un cop ha començat, tothom segueix.
4: La majoria de famílies que comencen, el percentatge seria molt baix. Quan comencen el procés, En principi, la majoria continuen. Sí que és cert que durant el procés

0: es poden aturar, es poden fer arxius quan es detecten situacions per amb dues parts, no? De dir, ostres, parem, meditem una mica i en tot cas ja continuarem, no? Perquè, com deia abans la Núria, la foto del moment que quan es fa l'estudi, no? La situació és d'aquell moment i pot ser que en un futur la situació canviï, no? És molt baix. Les persones que abandonen pel camí. Sí que volia lligar-ho amb això i una cosa que ha dit en Ricard, que és molt important, ell diu, nosaltres ja teníem el cuquet de l'acolliment. Nosaltres sempre diem que l'acolliment és un plat de cocció lenta, és a dir, no? Comença per una motivació inicial familiar i això va fent un rum-rum i normalment quan és així és quan més èxit té, no? Tot el procés. Però és molt important també el que comentava d'informar-se, és a dir, hi ha aquestes xerrades que podem fer nosaltres més a nivell comunitari, però anar a una entitat com la nostra a informar-se, a fer una sessió informativa del que suposa abans de prendre la decisió és necessari. De fet, forma part del procés, fer la informativa. No et deixen avançar si no l'has fet. Però que és molt necessari perquè allà es posen els dubtes sobre la taula que abans d'iniciar tot el procés, que l'expectativa ja és una altra, no? La família pot anar treballant i pot anar decidint cap a on. Sí.
1: No sé, deixeu-me insistir, en el tema de les famílies col·laboradores. M'agradaria intentar entendre-ho també. Com es pot fer això? Vull dir, jo ara, per exemple, dic que bueno, aquest estiu podem acollir un nen d'aquests o...
0: Sí,
1: Si
0: però no
1: va,
0: serà
1: doncs...
0: aquest, serà el següent, és més el procés, però sí. Hi ha d'haver la motivació inicial d'oferir un espai de la teva família, de la teva vida, de la teva dinàmica a un jove.
1: Clar,
0: Sí.
1: també has de fer tot aquest procés, és tan complex.
0: S'ha de fer tot aquest procés, s'ha de fer la informativa, s'ha de fer l'estudi, que sí que és cert que hi ha en principi una entrevista menys. Sí, el curs de formació que comentava en Ricard no és obligatori, nosaltres l'oferim perquè és un curs com molt interessant on parlem de les característiques dels infants i per tant, malgrat el tinguis un cap de setmana o unes vacances, ajuda. I després, el que ens trobem amb les col·laboradores és que la majoria de les que ens venen tenen coneixença de l'infant. Val? Són famílies que perquè siguin mestres, perquè el seu fill va a l'escola, no? Llavors, a partir d'aquí és quan s'inicia la motivació i de fer la col·laboració. Hi ha molt poques famílies que ens arribin sense la coneixença de l'infant. De fet, ara en tenim una, en aquest sentit, que està en espera i és més difícil fer el maig perquè no hi ha tampoc moltes propostes de col·laboradores de centres i que s'hem de fer molta campanya en aquest sentit. Sí. Cert. Cert.
2: Nosaltres us oferim uns quants.
0: No, clar, però hi ha el territori. Hi ha el territori. El territori marca. Sí.
2: Nosaltres, bueno, nosaltres sí que som, però com a llar oferim el servei de dir qualsevol que tingui dubtes, qualsevol que s'ho plantegi, qualsevol que vulgui informació, nosaltres tenim les portes obertes, acollir tothom, escoltar el punt i llavors de fer el salt a presentar-los. I bueno, nosaltres en aquest moment, com que ens coneixem molt amb ells, amb IDES, nosaltres passem tots els nostres casos i els hi oferim quins altres edificis hi ha, però de dir, bueno, nosaltres sabem que amb IDES, no, amb el temps que portem caminant junts, doncs tenim una certa garantia de que una mica, doncs, i per tant intentem fer bastant maig en aquest sentit de dir, bueno, doncs anem oferint, no? Però vull dir que qualsevol que s'ho plantegi, el primer és poder passar per aquí, per la llar, demanar, quedem, en parlem i a partir d'aquí orientem, no? Cap a on.
3: Jo sí que comentant en relació a les famílies col·laboradores, que abans ho deia la Marta, que sí que, vull dir, es demana un compromís, no és un tema d'un estiu, de dir, doncs, aquest estiu, no? Doncs, nosaltres aprofitem i anem a no sé on, doncs mira, un infant que vingui, doncs es demana una miqueta més de compromís també, que també es puguin adaptar una mica als gustos i no? A les necessitats d'aquell infant, més enllà d'un estiu, no? De caps de setmana, engloba tot el temps lliure, no? Que aquest infant pugui evitar, doncs, bueno, els centres, no? Que doncs, van tots junts, als, no? O sigui que se separen per grups i tot, de dir, però no és el mateix anar, no? Amb una família, no? Sent tres, que vas al cine, les teves crispetes, no? Aquesta dedicació individual que des dels centres ho intenten perquè es fan esforços, des dels centres, cada educador, no? Amb els seus tutorats, amb... però es fa difícil perquè la complexitat és real, no? És un número gran d'infants que estan... I aleshores doncs, poder-los dedicar aquest temps de qualitat, no? de fora del centre. I també, perquè la gent ho sàpiga, la guarda en tot moment la té la directora del centre, vull dir que les decisions importants d'aquell infant, a diferència de l'acolliment, no? permanent, simple, les famílies col·laboradores en aquest sentit, és temps lliure i poder oferir un altre tipus de temps lliure, no? més familiar, més individual en aquell infant. Tot l'altre, no? a nivell escolar, a nivell mèdic, no? tot recauen, i el dia a dia en si, entre setmana, recauen amb el centre.
2: Per nosaltres la família col·laboradora, no, d'alguna manera és que el nano pugui tenir un entorn, primer a vegades això és l'entorn de sortir d'aquí, de bueno, sempre em toca estar, no, a la llar, no, els 364 dies de l'any, no, per tant és trencar una mica la rutina, també és el fet de veure un model de família diferent, no, que, bueno, pues jo tinc una història, veure altres models, no? Creiem que en un futur això també els hi pot servir a ells, no? En el moment que si es plantegen crear una família, pues tinguin altres models dels quals han partit, no? I això també és important.
0: I amb el tema del compromís que comentava, amb les famílies col·laboradores fem un pla d'estada, que en diem, i queda establert quins caps de setmana anirà l'infant, el jove, amb la família i quins no, de manera que tothom es pot programar, igualment amb vacances d'estiu i de Setmana Santa i de Nadal. No? Vull dir que el compromís està com flexible, però establert.
1: Parlem molt de les famílies i d'aquest procés, però m'agradaria acabar també amb una pinzellada, no, del nen, no? que és realment l'important. Quin canvi nota, no? Fa mig any que està amb vosaltres, com el veieu? Com ha canviat?
4: Uf, pues molt, bueno, sobretot els altres ho diuen, eh? Vull dir, gent que fa temps que no el veu i un mes un altre, ostres, com ha canviat, no només de crescut, perquè és petitó, eh? El nostre infant és petitó, però, no, per exemple, jo me'n recordo com vam començar, clar, és un nen que va estar molt de temps a la llar, i malgrat tenir una tutora que s'estimava molt i tenia molt bon vincle, clar, la tutora tenia 3 o 4 més i no es podia tenir tots a coll. El nostre infant, els primers mesos, no volia que l'agaféssim a coll, perquè no sabia que no estava acostumat a portar-lo a coll. I jo, que tota la vida he agafat els nens i els he carregat amunt i avall i excursió amunt, no volia. Ara, ostres, ara et ve a buscar i... I ve a buscar i t'agafa a coll i... Encara que li costa arrapar-se, encara està... Però ostres, són aquests petits canvis, no? Doncs no volia anar a coll, ostres, ara ja m'accepta anar a coll. Abans era un nen que li donaves menjar i menjava de tot. Ara no, ara ja té clar què li agrada, què no li agrada, quan en vol més, quan en vol menys. Vull dir, aquest canvi d'un nen que estava molt institucionalitzat, que estava molt sa, que estava molt bé, però, bueno, que era... Clar, comparat amb els tres altres nens que els has tingut des de sempre, i han dit, ostres, ara veiem realment aquest vincle, no? Que té un nen que té una exclusivitat que abans no tenia. És un dels grans canvis que podem veure, no?
5: De llenguatge, sobretot, o sigui, com cada dia pren paraules noves, vocabulari, el fa servir, inclús, bueno, també perquè té una memòria prodigiosa amb els noms, però et trobes algú pel carrer que l'has vist una vegada i et diu el nom. Com pot ser, no? Si a vegades em costa recordar. Bueno, i veus que està com molt connectat, no? Que al principi era un nen amb una fisonomia més relaxada, la cara, boca oberta, com... I ara està connectat amb el que fa, amb la gent que veu, amb...
4: O, per exemple, aquest últim mes, no? Cada 15 dies nosaltres hem d'anar a Barcelona a portar a l'infant, doncs, amb els de l'Ires, l'Ires l'agafen i se l'emporten a veure la seva família, no? Aquest separar-nos, doncs, bueno, costava, no? Vull dir, quan el deixàvem amb la persona de referència, pues, bueno, nosaltres havíem de marxar cap a un cantó i ell se n'anava una hora a veure els seus pares. Quan estàvem amb els seus pares estava bé, però, bueno, aquest trencament, hi havia plorera i tal i qual. Ara portem dues sessions en què, clar, això des de casa també ho vas treballant i vas ensenyant la foto dels pares i vas parlant, mira, demà aniràs a veure el papà i la mamà.
5: Doncs... Però després tornaràs a dormir i prepararem aquest dinar, o sigui, una mica... I a la tarda, quan tornis, ens banyarem, doncs, com que tingui la cervesa.
4: Ara portem dues sessions de que agafa de la mà i se'n va caminant tranquil, no? I dius, bueno, doncs ja ha fet el clic de que ja té aquesta seguretat de lo que vindrà i que sap que de moment les coses funcionen així. No sé, nosaltres, no sé, hi ha de tot, però estem tenint molta sort, creuem els dits, però canvis en positiu en veiem. I també això que dèiem, no? Ostres, estem segurs perquè tenim un telèfon 24 hores, que si tenim un problema no és allò, truquem, hi ha aquesta història, tenim aquest dubte, ara amb la declaració de la renta, ara amb els papers de no sé què, ara amb el...
3: amb el
4: paper... Jo, clar, amb totes les històries, i la veritat és que estem molt ben acompanyats i estem gaudint molt tota la seva evolució. Ja tenim una edat i tenim experiència, tampoc no recomano això que ho faci una persona potser de 20 anyets, perquè si no té experiència doncs potser li pots fer gran.
5: 25.
4: Doncs això, però vull dir que en aquest aspecte creiem que malgrat a la llar estan molt bé i fan tots els esforços que poden, els recursos són limitats, sobretot els humans són molt limitats, i bueno, si un nen pot estar amb una família doncs tindrà més beneficis, crec jo, doncs, que no pas haver d'estar en un centre que el cuidaran molt bé, que estarà... No? Quan van marxar ens van uns informes dels mèdics i uns... van marxar molta informació del nostre infant i estava molt ben
5: controlat. Llibre de vida amb totes,
4: sí,
5: les fotos de cada mes, sí, i penses, bueno, és bonic que hi hagi una cura, no? D'això que has vist, que aquesta criatura ha estat estimada i ha estat cuidada.
4: Sí, sí, però bueno, si pot estar amb una família, sí, amb els seus germans que li foten, que el xitxen i el cuiden i l'estimen i li fan petons i... Bueno, això és el que tenim.
1: Això és el bàsic, no? Total. Aquest procés.
3: Aquí estem pels nens, estem per aquests infants i que puguin tindre aquesta oportunitat. Sí. Se la mereixen, no? Vull dir, sempre ho diem, ells no han triat aquesta situació. No estan per ells, perquè ells han fet alguna... A vegades hi ha no? Com aquest concepte també de dir-li. Aquests nens que estan al centre, sobretot potser els més grans, us hi trobeu potser més aquí, de dir, bueno, què han fet, no? O que, no, ells res, no? Ha sigut la seva situació familiar i ells són, bueno, víctimes directes d'aquesta situació.
1: Doncs acabem aquí, no? Sabem que encara hi ha 1.500 nens, no?, per acollir aquí a la llar de Vell Teniu, no? Es tracta de obrir una mica els ulls o que la gent escolti i que s'ho pugui plantejar, i qui tingui dubtes què ha de fer, venir aquí, no?
2: Sí, sí, nosaltres estem oberts per acollir tota els dubtes, cap problema. I això és el que diem, que treballem pels infants i pel seu bé, i que nosaltres, bueno, també assumim aquest procés, no?, de dir, bueno, tot el que volem és que puguin treure el màxim, no?, i créixer i tenir un futur, no?, per les seves vides. Uns les tenen d'una manera, els altres d'una altra, no?, però vull dir que tot el que puguem sumar i afegir, no?, per la seva vida, doncs per això ho estem fent.
1: Mm-hmm. Com més altres vies, no?, i de la Nevea,
0: sí,
1: també.
0: Sí, jo diria que qualsevol família, persona, no?, que es plantegi això, que no es quedi amb el dubte, que busqui, com diu la Marta, doncs venir aquí a la llar de Vic és una... Juvenil de Vic és una opció, però si no, tenim la nostra pàgina web, que és Petites Maletes Grans Històries, o el Servei d'Acolliments de la Fundació IRES, i si no, dintre de la pàgina web de l'ICAA, de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, hi ha també el llistat de totes les ICIF, de totes les entitats que ens dediquem a acompanyar aquests processos, i també a qualsevol que truquin, doncs, l'informaran en aquest sentit.
1: L'adreça d'aquí... perquè anem dient la llar juvenil, però...
2: Bueno, allà ara estem a l'Avinguda Pius 12, número 20, i estem al cantó sud de la ciutat, al barri de l'estadi.
1: Ricard, Laura, va fer una última recomanació, no? Ja us hem vist molt animats i molt il·lusionats, que la gent ho tasti.
4: Pues, evidentment, vull dir, és... Si teniu ganes de criança, si teniu ganes de tenir un infant i de poder dedicar el vostre temps, pues, llanceu-vos-hi, per què no? Vull dir, hi ha moltes maneres de tenir un nen. Nosaltres tenim nens biològics, tenim un nen adoptat i ara tenim un nen acollit. Vull dir que el fet és voler gastar el teu temps amb els infants, i ja he dit que tenim una certa edat, un nen petit et rejuveneix, t'obliga a aixecar-te del sofà, t'obliga a estar actiu, i la veritat és que jo ara em sento cansat, perquè no, però amb molta més energia que no tindria.
1: Programa fantàstic avui des de l'Atllar Juvenil de Vic, esperem que ajudi a incentivar doncs, a algú a fer algun acolliment. Gràcies per haver-nos acompanyat, Aleix Blancafort, Laura López, Edgar Castro, Núria Moller, Mercè Casteller i Marta Nosàs. Fins la propera.
6: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
8: Sala oberta. La tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic. Un espai que patrocina la Fundació Privada Girbau. El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
0: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
3: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
0: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Mollà. Han localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
0: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca, bàsicament temperatura més elevada. A les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, o en alguns

0: pendents de la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
3: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
4: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
3: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possibles reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
4: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
3: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
1: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
6: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
5: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
6: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
5: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
1: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
7: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
0: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
8: Aquest aixecament

0: trencament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
1: A partir d'aquí, el territori de l'Estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil, que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
2: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
2: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
5: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
4: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
2: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alcamp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
7: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
6: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
2: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan a nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
8: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
9: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
10: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
8: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
11: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'engestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
2: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
11: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
12: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
11: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
2: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central del Maraz fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
13: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que el Maraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
14: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
13: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació del Maraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
2: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
15: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
16: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
15: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i han destacat una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
3: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
2: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
3: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora, recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
17: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí Viu l'Eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
18: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
17: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
19: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
2: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic vallenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, cabdal per a la música de Catalunya.
21: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
20: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
2: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents a aquest migdia l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
22: El llegat de Jaume I el Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge 750 anys a la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa reclama la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
23: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de temptacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
22: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
2: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
3: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
2: I arriben els esports. Amb Antoni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
0: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant, afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
1: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
0: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Gex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vidalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades al club roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
4: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
0: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol, de la final del Mundial, l'Espanya-Argentina del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que, per cert, ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
2: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana. Thank you.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podria ocupar el trono.
5: No te cederán el poder ni a ti, ni a Odisseo.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Rex, ven aquí.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
8: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
9: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
2: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
10: Salut.
11: Por vuestra familia, perfecto.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Street, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió ens dedicarem a escoltar el sintopop de les pistes de ball. En aquesta edició escoltarem Alphaville, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Bronski Beat, entre d'altres. Així doncs, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80, que serà l'edició 654.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. Ja hem començat amb Alphaville i Big Japan, un trio alemany liderat per Marianne Gold varen debutar el 1984 amb aquest clàssic, amb aquest característic ganxo oriental que procedia del mític sintetitzador digital PPG Wave. I els propers a trepitjar l'escenari central de Hot Dance 80 són els New Order. Nascuts de les cendres de Joy Division després de la mort d'Ian Curtis, el 1983 varen llançar aquest èxit, que com hem dit en més d'una ocasió, conforme més es venia, la companyia discogràfica perdia més calés. Vull dir, és que la portada que tenia el disc era inassumible per la companyia discogràfica.

Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

composada per Vince Clarke just abans de deixar la banda. Va deixar la seva empremta amb aquest gran èxit del Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

anem a repassar la història de aquest senyor que va estar en tres formacions que van tenir molt d'èxit. La primera va ser Depeche Mode, la segona Yazoo.

El 1981, després de deixar Depeche Mode, Vince Clarke va respondre a un anunci publicat per la cantant Alison Moyet, també de Baldison, i així va néixer Yazoo. Però malgrat l'èxit de la formació, la relació amb dos anava de mal en pitjor, i el segon àlbum el varen enregistrar cadascú pel seu cantó.

1985 va ser Vince Clark el que va posar un anunci a la revista Melody Maker per a buscar un cantant per a aquesta formació, els Erasure. I han estat junts molts anys fins que el 2026 han decidit que deixen de tocar en escenaris.

ells són els Pet Shop Boys, Neil Tennant i el teclista i compositor Chris Lowe. Estan en actiu des del 1981. I seguim a l'illa britànica. En aquesta ocasió, però, ens arriba una formació amb la veu de Jimmy Somerville.

Jimmy Somerville va liderar dues destacades bandes de pop electrònic i sintopop als anys 80. Bronski Beat entre 1983-85 i The Commoners entre 1985 i 1988.

la música de Commoners, Don't Leave Me This Way, acompanyat de Sarah Jane. I els propers a trepitjar l'escenari de Hot Dance 80 serà una formació de tecnopop que tenen moltíssims temes que es poden escoltar, però aquest va ser el seu gran èxit. I és que aquesta formació estava en actiu, varen fitxar Philip Buckley, però els dos primers discs no varen tenir èxit. Va reformar la banda i va aconseguir això.

anem a escoltar una cançó que és originària de 1964. La versió original la va cantar Gloria Jones. I als anys 80, el Soft Cell varen fer aquesta versió. S'han fet versions heavies. La Rihanna també ha agafat trossets d'aquesta cançó per temes seus. En definitiva, una cançó molt...

La Unión també va fer una versió del Time to Love en castellà, però per avui ja en tenim prou amb haver escoltat la versió que van fer els Soft Cell, i aquest SOS de la Rihanna.

0: I d'Anglaterra hem passat cap a Austràlia amb els Real Life. Això és el Send Me an Angel. Estic cercant un àngel.
1: Motor!

matar l'estrella de la ràdio. Al vídeo mort, la ràdio segueix en marxa. If I was young, it didn't stop you coming through.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. I de la música de Bagels anem a escoltar la música de les maniobres orquestrals a la foscor. I el seu Enola Gay. Sabeu la història d'aquesta cançó, eh, que sí?

Una cançó antibalicista que porta el nom de l'avió que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima. Però també li cantaven als OMD a Joana d'Arc.

0: Dents 80, amb Josep Maria Jurado.
1: Avui fent un repàs al synthpop, tecnopop, com li vulgueu dir, de les pistes de ball dels anys 80, ara amb Tol Talk.

El Sintopop, el Tecnopop, avui a Hot Dance 80. No podia mancar una cançó de Frankie Goes to Hollywood, eh, que sí?

Independents 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical Bàrbara Roja Show. I aquí, dirigent, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Serà fins la propera nit a Bangkok. Vagi bé, bye bye, adeu.

0: Flash Trip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: apassiona't.
1: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. 1, 2, 3, 4...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.